0: Són les 9. I comencem per saber com està el trànsit a aquesta hora. Endavant, equip viari.
1: Força fluïdesa ja a aquesta hora del matí. A l'àrea de Barcelona només queda congestió a la B23, Esplugues cap a la Diagonal. Fora de Barcelona, precaució a la P7 a Borrassà, en sentit sud, on, recordem-ho, hi ha un carril tallat perquè s'està retirant un vehicle accidentat a primera hora.
0: Pedro Sánchez descarta que el Marroc instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta ara fa un mes i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma. En una entrevista a la cadena SER, el president espanyol ha acusat Israel, Rússia i l'extrema dreta d'alimentar informacions falses per motivar l'arribada de migrants. Educació presenta aquest matí les novetats d'un curs que comença marcat pel conflicte obert amb els sindicats que mantenen la convocatòria de vaga del primer dia pel dimarts dia 8. S'incorporen més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. També hi haurà més de 2.100 aules d'acollida. Les víctimes mortals de la tragèdia al Nepal ja superen les 900 i encara hi ha més de 4.000 desapareguts. Les autoritats asseguren que han localitzat l'últim dels 3 espanyols desapareguts. Els Estats Units i l'Iran tornen a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran, i en resposta l'Iran ha atacat dues bases nord-americanes a Jordània. El petroli per tot plegat puja un 2%. L'Ajuntament del Vendrell es reunirà avui a Mendesa per parlar de l'enèsima caiguda del sistema elèctric que hi va deixar sense llum unes 1.300 persones. D'aquestes, una vuitantena van trigar 17 hores a recuperar el subministrament. S'estan investigant les causes de l'avaria que va començar de matinada. Diada de Sant Fèlix per emmarcar. Els castellers de Vilafranca van descarregar per primera vegada la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra. I l'acústica de Figueres ha tancat una nova edició on s'han superat els 100.000 espectadors en 4 dies de programació. El punt final el va posar ahir des de l'escenari de la Rambla, l'orquestra Diversiones i el renovat grup Locomia.
2: Esports. El Barça reforça abans de rebre avui el Rayo al Camp Nou. El club ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys. Fins ara l'Arsenal pagarà el 80 de 10 milions d'euros més variables. Qui ja ha jugat és el Madrid. Ahir va vèncer el Màlaga per 4-0 al Bernabéu. I victòria també del Barça a la Lliga Femenina per 5-0 contra el Tenerife. En motor, Àlex Palou es proclama per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del pilot català en només 6 anys. I la primera jornada de l'Obert dels Estats Units de tennis ens deixa la primera sorpresa. Novak Djokovic ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone.
0: I dilluns, de temps tranquil, un matí de sol i algun núvol baix i una tarda on no és impossible algun ruixat puntual al Pirineu. La temperatura es mantindrà sense gaires canvis, amb valors que al migdia poden arribar als 34 o 35 graus a les comarques de Ponent.
3: 3CAT Info. Ràdio Pomar. Badalona.

0: sindicats que mantenen la convocatòria de vaga pel primer dia, dimarts, dia 8. S'incorporen més de 1.800 professionals nous, entre docents i personal d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. També hi haurà més de 2.100 aules d'acollida. L'Euribor tanca l'agost al nivell més alt en dos anys, fregant el 3%, i això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran al voltant d'uns 80 euros mensuals de més, perquè fa un any l'Euribor estava força més baix. Els Estats Units i l'Iran tornen a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. En resposta, l'Iran ha atacat dues bases nord-americanes a Jordània. El petroli puja un 2%. El balanç del desastre al Nepal i al Tibet és d'uns 920 morts i prop de 4.800 desapareguts, segons xifres oficials. Els equips de rescat treballen per localitzar i treure uns 900 treballadors atrapats en túnels. El govern xinès defensa que va donar la informació adequada, tot i que el Nepal voldria més coordinació per evitar aquests desastres. Avui comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia 2 a Cervera. S'allargaran durant un mes i es faran en sentit Lleida, en uns 4 quilòmetres, amb un pressupost de 12 milions d'euros. Diada de Sant Fèlix per emmarcar els castellers de Vilafranca. Han descarregat per primera vegada la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra. I les plataformes de streaming incorporen a partir d'aquesta setmana novedats com Mayday, una comèdia protagonitzada per Ryan Reynolds, o la cinta d'acció de Runner amb Gal Gadot, entre les sèries més destacades, La policia Cagón.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El davanter brasiler Gabriel Jesús aterrarà aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club blaugrana ha tancat el seu fitxatge just abans de rebre aquesta nit el Rayo Vallecano al Camp Nou. Qui ja ha jugat és el Madrid, que ahir va vèncer el Màlaga 4-0 al Bernabéu. Victòria també del Barça a la Lliga F per 5-0 contra el Tenerife. I en motor, Àlex Palou es proclama per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del pilot català en només 6 anys. I en tenis, la primera jornada de l'Obert dels Estats Units deixa la primera sorpresa. Novak Djokovic ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone.
0: El temps, el sol és el clar protagonista del darrer dia de l'estiu meteorològic. Durant la tarda podran créixer algunes nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar escapar algun ruixat entre el Berguedà, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. Tot plegat amb màximes entre els 29 i els 34 graus de temperatura.
1: Trescat Info.

Era la mare, la veu de Diango. La cançó l'escollia i la demanava l'amiga Anna de Llefià, que es troba fent rehabilitació. Que vagi molt bé el dia. Gràcies per escoltar-nos i un petó molt gran per tu, per la Pepi de Sant Mori i la Carmela de la Taixonera, que espero que avui també esté en nostra sintonia. També envio un missatge, una abraçada forta de tornada per tu, amic Enric, gràcies per tot. I avui totes, per tu i per tota l'audiència, totes les cançons són per vosaltres. I després la darrera cançó serà molt especial i espero que us agradi. Continuem. Si tu vols trucar aquí a la ràdio, vols parlar amb mi, truca al telèfon del directe 93-465-77-76. 93-465-77-76. També pots enviar missatges al WhatsApp de Ràdio Pumà al 630 72 76 70.

0: Anem al telèfon, tenim trucada. Bon dia, buenos días.
1: Molt bon dia, Jaume.
0: Bon dia, amb qui parlo?
1: Amb en Joan, de la Rambla Prim.
0: Amb ell, Joan. Com estem, Joan?
1: Pues estem bé, de moment anem fent.
0: Com ha anat aquest estiu, bé?
1: Sí, molta calor, molta calor, sí. Molta calor.
0: Sí, sí, això ha estat el principal problema de tothom. Hem patit molta calor aquest estiu, però... A més de la calor, tot ha anat bé i sense cap problema, un estiu correcte.
1: Parlo de més bé.
0: M'alegro de sentir-te. Gràcies per la trucada. I quina cançó vols sentir, Joan?
1: M'agradaria que em posessis El viejo frac del Ramon Calduc.
0: Ah, doncs ara mateix la posem. Sempre és un plaer escoltar el Ramon Calduc. I per tu i per la Joana?
1: I per la Joana.
0: Per la Joana. Què feu ara mateix?
1: Doncs mira, acabem d'esmorzar, jo estic netejant la gàbia dels ocells i la dona va fent coses de casa.
0: Que bé, doncs bon profit, bon dia, i ara posem la vostra cançó. Gràcies per ser a la nostra sintonia, Joan.
1: Molt bé.
0: Molt amable, una abraçada forta.
1: Adiós.
0: Adéu, adéu.

Lorena Gómez. Ha trucat aquí a la ràdio el Joan des de Rambla Prim, Barcelona, districte Sant Martí. El Joan, la Joana, volien escoltar, volien sentir aquí a la ràdio aquesta cançó del Ramon Calduc, Viejo Frac.

he de dir que també vam arribar a un preacord amb els i les representants d'un dels altres dos sindicats restants, però com deuen recordar, doncs aquest no va ser finalment recolzat per la seva organització, per les bases, ni en conseqüència ratificat. Però en tot cas, el que ens ocupa en aquests moments és fer realitat, com fem en aquest inici de curs, els acords subscrits fruit d'una lluita important de la comunitat educativa que el govern ha acollit. I vull subratllar en aquest punt que l'esforç del Departament d'Educació i Formació Professional ha estat majúscul, mobilitzant en aquests dos acords doncs, 2.600 milions d'euros, que representa més del 25% del pressupost d'educació, que permetran incorporar a les aules catalanes el major reforç de recursos per enfortir el sistema i per millorar l'atenció a les necessitats de l'alumnat. Estem parlant, i ara els detallaré doncs, aquestes mesures, de més de 1.800 nous i noves professionals, que inclouen docents, personal d'administració i serveis i personal d'atenció educativa. De fet, a la presentació tenen gràfics evolutius que són prou aclaridors.

0: Ampun les 12 del migdia. El govern obre expedient disciplinari a tres professionals del Departament d'Educació per la gestió de les proves PISA i els errors que les han invalidat, dos dels quals són per faltes molt greus. Ho ha anunciat la consellera Esther Niubó, que també ha revelat el relleu de la secretària general Teresa Sambola. Niubó retreu als sindicats del sector que mantinguin la vaga per dimarts que ve, malgrat l'anunci de 1.800 professionals més pels centres públics. Pedro Sánchez descarta que el Marroc instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta ara fa un mes i anuncia que el rei Felip VI visitarà per primera vegada la ciutat autònoma des de l'inici del seu regnat. L'Euribor tanca l'agost al nivell més alt en dos anys, fregant el 3%, i això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran al voltant d'uns 80 euros mensuals de més. Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien atacs per primera vegada des del mes de juliol. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat dues plataformes de llançament de míssils a l'estret d'Hormuz. El règim de Teheran ha respost atacant dues bases militars nord-americanes a Jordània. El preu del petroli puja al voltant d'un 3%. Les reserves de gas a Europa estan sota mínims per l'augment dels preus. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica compliquen la provisió de combustible de cara a l'hivern. Tot plegat s'acabarà notant a la factura de les llars i també de les empreses. L'oferta de lloguer a les comarques de Girona s'ha reduït un 40% en 3 anys. La Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'habitatge incideix en la competitivitat d'empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. Ha mort als 69 anys, víctima d'un càncer, Jean-François Leroy, figura del fotoperiodisme actual. Va ser el fundador i director del Festival Internacional Visa pour l'Image, que reivindica l'ètica i el rigor informatiu de les imatges. I una antiga botiga de queviures, tancada fa 30 anys a Peramola, a l'Alt Urgell, reneix transformada ara en una llibreria que vol convertir el poble en la capital de la poesia pirinenca. La llibreria va obrir el 8 d'agost després d'una campanya de micromecenatge que ha recaptat més de 8.000 euros.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El davanter brasiler Gabriel Jesús aterrarà aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club blaugrana tanca el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo Vallecano al Camp Nou. Qui ha jugat a aquesta tercera jornada és el Madrid. Ahir va vèncer el Màlaga 4-0 al Bernabéu. Mentrestant, victòria també del Barça a la Lliga Femenina 5-0 contra el Tenerife. I en motor, Àlex Palou es proclama per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del català en només 6 anys. I la primera jornada de l'Obert dels Estats Units de tennis deixa la primera sorpresa. Djokovic ja ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'Argentina Bone.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol i algunes nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar escapar algun ruixat entre el Berguedà, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. Tot plegat a màximes entre els 29 i els 34 graus. Calor, per tant, moderada.
1: Trescat Info.

0: El govern destitueix la secretària general d'Educació i anuncia 3 expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA. La consellera admet que la informació que es va traslladar als centres no era prou precisa. Esther Niubó retreu als sindicats que mantinguin la vaga de la setmana que ve, malgrat la injecció de 1.800 professionals més per reforçar les aules. Pedro Sánchez descarta que el Marroc instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta ara fa un mes i anuncia que el rei Felip VI visitarà per primera vegada la ciutat autònoma des de l'inici del seu regnat. Això mentre Itàlia prorroga 15 dies més la suspensió de l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi de Ceuta. Les autoritats italianes seguiran fent controls als ports i aeroports als viatgers procedents de l'estat espanyol. Augmenta el risc de més allaus i despreniments a la zona afectada per la riuada de la setmana passada al Nepal i al Tibet. La televisió pública xinesa informa que les glaceres al voltant de la vall corren risc d'esllavissada. Pequín defensa la transparència en una tragèdia que ha fet prop de 920 morts. Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien atacs per primera vegada des del juliol. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat 2 plataformes de llançament de míssils a l'estret d'Hormuz. El règim de Teheran ha respost atacant 2 bases militars nord-americanes a Jordània. El preu del petroli puja al voltant d'un 3%. Mor als 69 anys, víctima d'un càncer, Jean-François Leroy, figura del fotoperiodisme actual. Va ser el fundador i director del Festival Internacional Visa pour l'Image de Perpinyà, que reivindica l'ètica i el rigor informatiu de les imatges. Les plataformes de streaming incorporen a partir d'aquesta setmana novetats com Mayday, una comèdia protagonitzada per Ryan Reynolds, o la cinta d'acció The Runner, amb Gal Gadot. Entre les sèries destaca la policíaca Gone.
1: Esports. El davanter brasiler Gabriel Jesus té previst arribar aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club pagarà a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables pel jugador de 29 anys. L'equip blaugrana, per cert, rep aquest vespre a 9:15 al Rayo al Camp Nou. Ahir el Madrid va golejar per 4-0 al Màlaga al Bernabéu i lidera provisionalment la Lliga. En motor, Àlex Palou es proclama campió per 5ª vegada de l'IndyCar després d'acabar 5è i 10è les 2 proves del Gran Premi de Milwaukee. És el 5è títol del català en només 6 anys. I a la Vuelta avui, primera jornada de descans amb el mallorquí Enric Mas com a líder amb 1 minut i 18 segons d'avantatge sobre l'eslové Roglic.
0: Pel que fa al temps, tarda de sol i algunes nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar escapar algun ruixat entre el Berguedà, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. Tot plegat amb màximes entre els 29 i els 34 graus. Calor, per tant, moderada. 3CAT Info.

0: Pomà, Badalona.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
0: Estás escuchando a Jaime Guaza, aquí en Radio Pomar Badalona, en el 101.2 de tu FM.
2: Y ahora llega José Vélez con este A Cara o Cruz. Lo escuchamos.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.